cipres quillat, la courbière de salado, es l'ubilatge mort, la terra abandonada.

0: Sarem portatge per l'udire de ventadur. E carissem l'aucel dans l'eu que escalo dins la luz. Fin que s'hi mescla e a s'hi perdre.
1: Give me an F! Give me a U!